0: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
1: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 700 gramos de melocotón, nectarina o paraguayo de Huertas Españolas a 2,79 euros. En tienda web y app.
2: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
4: Hoy por hoy. Pedro Blanco.
5: El Congreso vivió ayer por la tarde una de las votaciones quizá más trascendentes para lo que queda de legislatura. El Congreso rechazó la senda de déficit.
6: Tothom sap que no tindran presupuestos. Y vostè...
5: Y Junts, que votó en contra, dijo eso de todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Y sin presupuestos, algunos grupos aliados hasta ahora sostienen que habrá que convocar elecciones. En todo caso, hay una segunda oportunidad la próxima semana. Jordi Fàbrega, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la ley obliga al gobierno a volver a presentar una senda de estabilidad al Congreso. Lo hará la semana que viene y será, por lo que nos dicen, la misma que ayer rechazó la Cámara. Todo apunta, por tanto, que la semana que viene va a ocurrir lo mismo, que la Cámara va a volver a dar un varapalo al gobierno pese a los intentos del ministro de Hacienda, Arcadi España.
8: Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos. Si queremos dotar de mayor certidumbre,
7: la senda no frena la preparación de los presupuestos, de hecho ha ocurrido otras veces, pero sí es verdad que nos aboca a una situación nueva y sobre todo refleja la falta de apoyos a día de hoy que tiene el gobierno para unas cuentas que se comprometió a presentar y que algunos grupos como el PNV plantean como un todo o nada que debe determinar si hay o no adelanto electoral.
5: Y no dejemos de contar otra noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Pablo Morán, buenos días.
9: Día consecutivo de ataques a intereses iraníes. Aseguran haber golpeado docenas de objetivos militares cerca de Hormuz en una oleada que ha durado 7 horas. Y sí, Trump amenaza con más.
10: Next week comes the...
9: Amenaza con destruir las centrales energéticas de Irán, sus infraestructuras, sus puentes, si Irán no retoma la negociación. Lo que está intentando Trump es convencernos de que controla el estrecho de Hormuz, aunque no sea cierto y a pesar de sus bandazos. Irán mantiene el pulso, la Guardia Revolucionaria insiste en que Hormuz va a seguir cerrada hasta la destrucción del demonio americano.
5: A partir de las 8:30, El Abierto con Cristina Monge Cervera y Carlos Sánchez. Son las 8:20, 7:20 en Canarias.
11: Hoy por hoy, Valda Albaida. Esteban Arroyo.
12: Molt bon dia, és dimecres 15 de juliol, un dimecres en el qual estem a l'espera. Doncs, bueno, estem a l'espera, no, ja estem notant eixa pujada de temperatures que ens anunciava la setmana passada José Ángel Núñez, el cap de climatologia de EMET Comunitat Valenciana, així, a esta mateixa emissora, i que el nostre meteoròleg dia rere dia doncs va dient-nos. Quina és la situació per a avui i per a les properes hores? Li ho preguntem al nostre meteoròleg. I atenció després a les temperatures que tenim ara mateix a la Vall d'Albaida, quan són les 8 i 21 minuts. Lluís Francesc, bon dia.
13: Hola Esteban, què tal? Molt bon dia. Risc important per altes temperatures este dimecres a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Podríem superar els 40 graus de temperatura màxima. Es manté el temps estable. Cels poc nuvolosos, encara que amb certa terbolesa atmosfèrica degut a la calitxa. A més, tenim valors molt alts de radiació ultraviolada i a vista taronja, com comentaven, de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures. Dijous baixen lleugerament els termòmetres, però seguim amb avisos per altes temperatures. Afegir que les temperatures mínimes es quedaran molt altes i que els fluixos bufaran variables amb la component de sud com a predominants.
12: Gràcies, Lluís. Ara mateix, així a la ciutat d'Ontinyent, al barri de Sant Josep, tenim 28 graus. A la Vall d'Albaida estem, a aquestes hores, 8 i 22 minuts, entre els 21 i 31 graus. ja hi ha dos municipis de la comarca que estan superant els 30 graus. Són Otos i Carrícola. A la Vall d'Albaida, dos exemples més, 24,3 a Benigànim, 29 a Castelló de Rugat. Davant aquestes altes temperatures i el que anem arrastrant, l'Ajuntament de Bocairent ha reforçat la coordinació dels serveis d'emergència davant l'alt risc d'incendi forestal durant aquests mesos d'estiu. Representants de CIF Mariola Verda, la Guàrdia Civil, la Policia Local, Protecció Civil i l'Ajuntament van participar la setmana passada en una reunió de treball per revisar el protocol d'actuació en cas d'incendi forestal. Anem a escoltar a Ximo Carbonell, el regidor de Medi Ambient.
11: La Serra Mariola és, diguem, el coret, li donem una gran importància que realment té i la tenim que cuidar perquè és una joia, no? Però també hem de pensar que tenim la part d'enfront, la part de la Serra del Santo Cristo, que diem així. Els incendis més temerosos que hem patit han entrat per aquesta serra.
12: Des de Bocairent també es fa una crida a la ciutadania perquè extreme les precaucions i ha agraït la tasca de tots els cossos implicats, especialment la de ACIF Mariola Verda, per la seva ràpida resposta en els primers moments de qualsevol emergència. I una informació de servei, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent informa que entre les 8 d'este matí, fa uns minuts, i les 3 de la vesprada, van a produir-se talls puntuals i intermitents al pont de Santa Maria entre en els dos sentits de circulació. Les restriccions venen motivades pels treballs de reasfaltat de la carretera del Carril, per la qual cosa es recomana als conductors planificar els seus desplaçaments i utilitzar itineraris alternatius per evitar retencions. Com a alternatives, es podrà circular pel pont del Salt del Bou o pel pont de Sant Francesc, conegut per el de Paduana. Des de l'Ajuntament es demana comprensió per les molèsties ocasionades mentre duren aquestes obres de millora de la xarxa viària. D'altra banda, també l'Ajuntament d'Ontinyent recorda que la ciutadania ja pot recollir gratuïtament les borses reutilitzables de ràfia destinades a facilitar la separació de paper i cartró, vidre i envasos. Les borses es poden arreplegar a l'oficina de Fobassa, al carrer Major, a l'Ajuntament d'Ontinyent, al Centre Cívic del Llombo, al CEA de Sant Rafel, al Centre Cívic de Sant Josep i a la Casa del Delbe. Més qüestions que tenim que contar este matí serà després d'una pausa de publicitat.
14: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
17: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
18: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
19: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario Cupra en Xàtiva, Alcoi, Gandía, Alzira y Ontinyent.
20: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
21: Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
19: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario SEAT en Xàtiva, Alcoi, Gandía, Alzira y Ontinyent.
22: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
12: Són les 8 i 27 minuts. Ontinyent ha tret a licitació les obres de reurbanització de l'entorn del mirador de Sant Rafel amb una inversió de 850.000 euros finançada per la Diputació de València. L'actuació afectarà els carrers Joan Bella Pastor, García Ortiz i Job de Bailó, on es renovaran les xarxes d'aigua potable i sanejament, així com els paviments, l'accessibilitat i l'enllumenat públic. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, deia a aquesta emissora que les obres podrien estar començades en setembre o octubre. Més qüestions, perquè tres entitats de la Vall d'Albaida es beneficiaran de les ajudes de la Generalitat per a impulsar la competitivitat i la transformació del teixit industrial valencià. La Conselleria d'Indústria ha resolt la convocatòria del programa INENTI 2026, dotada amb 2,6 milions d'euros destinada a donar suport a les associacions empresarials que desenvolupen projectes d'innovació, digitalització, internacionalització, sostenibilitat i formació. Entre les entitats beneficiàries de la comarca figuren el clúster Innovai de la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida i Ateval Vall d'Albaida. Alicia Olcina és agent d'innovació de Coeval en Innovai Clúster.
0: Ens permetrà desenvolupar des de Coeval el projecte que es denomina Programa d'Impuls al Talent, la Cooperació i la Seguretat Industrial a la Vall d'Albaida. És una iniciativa que pretén donar resposta a alguns dels principals reptes que afronta la indústria de la nostra comarca. El foment del talent i les vocacions industrials, també l'eix de cooperació empresarial i, finalment, la promoció de la seguretat industrial.
12: Les subvencions finançaran fins al 70% dels projectes presentats amb un màxim de 100.000 euros per iniciativa i permetran impulsar actuacions orientades a reforçar la competitivitat de les empreses i afavorir la reindustrialització del territori. Felipe Carrasco és el secretari autonòmic d'Indústria.
2: Hem de dir, i especialment em dona molta satisfacció poder dir de que Ontinyent ha sigut l'única ciutat fora de les grans capitals que ha obtès dos ajudes directes en la nova política de clústers al voltant de 160.000 euros per a este any 2026 que venen, com dia, a reforçar la competitivitat de les nostres empreses.
12: I abans d'acabar, contar-los que el barri de Poble Nou prepara una activitat per recuperar la memòria col·lectiva a través de les fotografies antigues. El dijous 30 de juliol, a partir de les 10 de la nit, es trauran les cadires a la fresca per projectar en una pantalla grans imatges del barri corresponents als anys 50 i 60. Almudena Francés.
22: Intentem que totes les fotos siguin fotos que no siguin retrats. Busquem fotos en les que passen coses. I normalment coses que igual ara ja no passen, no? Estan molt en desús.
12: Si tenen qualsevol foto del barri de Poblenou dels anys 50 o 60, poden enviar-les a fotosalafresca@gmail.com. És dimecres 15 de juliol. Gràcies.

0: Hoy por hoy.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encanta. Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encanta't amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encanta't.

0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Estem obrint les portes d'este programa d'avui, dimecres 15 de juliol de 2026. Jo crec que contents i contentes perquè el que va passar ahir al Mundial de Futbol. Jo dic que... Incluso a la gent que no li agrada el futbol, quan arriben les eliminatòries d'una semifinal com la d'ahir, jo crec que tot el món li agrada encara que siga un poquetet, poquetet. Així que estem contents. Després parlarem de futbol, d'eixe mundial i de cosetes que tenen a veure en el tema. Ja avance que no va encertar ningú dels tres components de ràdio en cadena, ser que no estan de vacances i que estem així. Ningú dels tres va encertar la porra. Bueno, no passa absolutament res perquè estem a la final. L'horatge per a la final no ho sabrem, però l'horatge per a les pròximes hores sí ho sabrem. Per què? Perquè ja està així Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Seguim sota una situació d'estabilitat generalitzada en la major part de la península, amb cels poc nuvolosos oblidats. També anem a tindre nuvolositat d'evolució espertina a les nostres serres de l'est i sud-est peninsular i les temperatures van a continuar amb anomalies positives per l'època i l'any en què ens trobem. De moment, hi ha risc important, taronja, avís taronja, per altes temperatures este dimecres, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Podien superar els 40 graus de màxima. Es manté també el temps estable, però ull. Per als nostres interessos, els cels aniran de poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució diurna. No descartem que pugui entrar alguna tempesta a l'interior que vingui acompanyada, a més, de fortes ratxes de vent i de granissol irregular. A més, per lo general, les tempestes seran de base alta, per lo que podrien ser seques i produir algun conat d'incendi degut als ratxos. Hi ha certa turbulència atmosfèrica, perquè tenim calitxa. A més, si plou, caurà fang. A tot això hi ha que afegir-li que hi ha valors molt alts de radiació ultraviolada i, com comentaven, avís taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures. Dijous baixen lleugerament els termòmetres, però seguim amb avisos per altes temperatures i afegir a tot això que les temperatures mínimes es quedaran molt altes i poc conciliadores de la zona.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. Veurem com avança el dia i com avancen les hores, però la calor ja està així des de fa ja un temps i continuarà pujant les temperatures. Anem a comprovar quines temperatures tenim ara, hores d'ara, a la nostra comarca. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Miguel. Què tal?
2: Bé, amb molta calor. Així no, ja ho diem sempre, afortunadament. Però fa moltíssima calor a hores d'ara i en estos moments 12 i 23. Quines són les temperatures?
4: Estem entre 35 i 39 graus a la nostra comarca, més fresquets, i aquests 35 graus estan avui a Geneta d'Albaida i la màxima és 39 graus, estan a Ontinyent. Però deixa'm dir-te també que segons les dades d'Avamet, aquests 39 graus són els que marca l'estació meteorològica, però que la sensació tèrmica és de 41, o sigui que...
2: Per
4: marca 39,
2: no?
4: Però sí, exactament, pel tema de la humitat, la sensació tèrmica, o sea, el que notem són 41 graus. Però això diran, 39? En sèrio? I fes quina en 45?
2: No, pues 41.
4: Sensació tèrmica 41.
2: Ahir ja teníem aquesta sensació tèrmica, jo crec, que encara que pareixia que no feia tanta temperatura, com diu Carmen, però ahir ja eixies al carrer i ja la humitat era com, ja estava desapegalós.
4: I a més, el que ha dit també Lluís, que no sé exactament si ha sigut este matí, si han caigut unes gotes, però bueno, tots els cotxes,
2: sí, tots els cotxes
4: estan plens de com gotes de fang, si ha sigut per la calima, però ahir sí que estava també aquesta sensació de basca, sí, no? que deia Lluís. Pareixia que de vespre estiguera el sol amagat, però feia moltíssima basca. Així que, bueno, pues, si heu netejat el cotxe, lo siento.
2: Bueno, jo fa una setmana.
4: Jo el tenia molt netet
2: i ja no el tinc tan netet. Però no passa res, ja veus tu. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies, Miguel.
2: Anem a... Avui parlem de calor al programa, eh? Ara vos conte. Anem a la picadeta, va.
0: Hoy por hoy Ontinyent baila al baila. La picadeta.
5: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá.
2: Esteban La Picaeta, Esteban Arroyo, bon dia.
5: Bon dia, Miguel.
2: Com estàs? Tu tenies net el cotxe o tu tens cotxera o com és això?
5: Jo tinc el cotxe sempre cobert.
2: Ah, veus?
5: Siga,
2: clar, tu també,
5: com sabeu, estiga així o estiga en casa, està cobert, per tant...
2: I perquè hi ha carreteres, si no tu aniries per baix.
5: Si poguera ser,
4: sí. Un túnel subterrani.
2: Un túnel subterrani de la cielolleria.
5: Per el que dieu de les gotes,
2: sí.
5: Els que han mantingut este matí, habran escoltat... Bueno, igual vosaltres heu despertat i heu escoltat la trona que hi havia esta...
4: No, jo tampoc.
2: No m'entera de res, tio.
5: Doncs hi havia trona i...
2: Però...
5: I jo quan venia cap ací...
2: Però era tempesta elèctrica o era...
5: Sí, jo quan venia cap ací veia els rellàmpecs per ahir per damunt de Montaverner, no sé exactament...
4: No m'entera, la veritat que no, però sí que és de veres que ara parlarem de l'avís que tenim, de les temperatures i tal, però avança que també tenim possibilitat de tempestes seques per avui, així que és el que hi ha.
2: Ahir a València es va suspendre el concert de Natorroja en Viveros per perill de, com es diu, explosions tèrmiques.
5: Sí, ahir...
4: Reventons.
2: Sí,
5: ahir a EMET Comunitat Valenciana va advertir de que a nit o esta matinada podíem tindre algun reventó tèrmic que podia provocar tempestes.
2: Bo,
4: molta cura, ja no per la
2: sombra. Efectivament, molta cura. Anem a comentar, com sempre, què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, començant per este Hoy por Hoy. Avui anem a començar mirant cap als Estats Units, evidentment, perquè anem a parlar del Mundial, anem a parlar d'eixa semifinal i sobretot anem a parlar de la final. Per què? Perquè, us en recordeu d'eixe ontinyentí, eixe grup d'amics ontinyentins, capitanejats per José Manuel Peiró, que fa només uns dies va tornar després de veure en directe un dels partits d'Espanya,
4: sí.
2: Que vam parlar en ell estant allà als Estats Units, que va enviar un missatge després del partit. Bo, ha tornat allà...
4: Que, de fet, no recorde mal, crec que va dir que encara que Espanya no passarà a la final, ells tenien les entrades igual.
2: Correcte, per això anava, perquè vam escoltar aquest missatge i vaig dir, com? Anem a preguntar-li. I jo a Nil li pregunté. I me va dir que ell o ells van fer aquest partit, van veure aquest partit, va acabar el partit i van tornar ací on tinyen. Però que, efectivament, tenia entrada per a la final, la tenien des de fa no sé quant de temps, sense saber qui hi arribaria, i que tornarà ara, crec que demà és quan se'n van una altra vegada per a poder gaudir de la final a Nova York. I parlarem amb José Manuel per a veure... Primer que ens conte l'experiència que ja ha estat, lo de tornar i veure des d'ací la semifinal i tornar-se a anar a Estats Units i a Nova York a veure la final amb Espanya. Bé, anem a parlar d'ell, amb ell, d'eixe moment, però jo crec que és molt, molt guapo, saps?
4: Sí.
2: És que jo crec... Ahir m'envia un missatge i em diu, no tinc veu, Miguel. O sigui, és que no tinc veu, tio, de cridar
4: a
2: la televisió. No passa res. Després parlarem amb ell per a que ens conte tot això. I, clar, si l'altre dia vam parlar amb Àlex Borrell, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, per el tema de la pantalla gegant que va posar Ontinyent ahir al Parc Ausias Marc, a l'àrea 20...
4: Que, per cert, estava a tope.
2: Estava petat.
5: Sí.
2: I li vam dir a Àlex, val, i si passem a la final, què fareu? Anem a descobrir-ho avui. Li cridarem, després de xerrar amb José Manuel Peiró, per a veure si ja tenen decidit, sí o no, on anirà. Perquè jo sé que hi ha pantalla, segur, és la final, però no sabem a on. A veure si
4: jo crec que vam acertar.
2: Sí, no? Nosaltres vam dir la plaça Major. A veure si és la plaça Major.
4: És que damunt els peus del castell.
2: I si és el Clarià, no?
4: Ah, doncs també seria un bon lloc.
2: Sí. Jo ho deixo ahir.
4: També seria un bon lloc.
5: O al poliesportiu.
2: Clar, veus? És que hi ha moltes... Bueno, sí. Després parlarem amb Àlex Borrell. Això en primera hora. En segona hora parlarem de calor, com deia jo abans, però des de diferents punts de vista. Primer, amb Sergio Gandia, que és voluntari d'Ontinyent contra el Foc i també és vigilant forestal de professió, en una jornada marcada pel risc extrem d'incendis a la Comunitat Valenciana i a la nostra comarca. Ens ajudarà a entendre com es treballa estos dies sobre el terreny i, sobretot, què podem fer tots per evitar una desgràcia, que jo crec que també està bé saber-ho. Després, anem a parlar amb els amics de Tunergia per parlar de l'altra cara de les altes temperatures. Què vol dir això? La factura de la llum. Intentarem descobrir si estem fent un bon ús de l'aire condicionat, quins errors cometem més habitualment i què podem fer per passar menys calor sense que es note massa la a la butxaca i les factures que arriben.
4: Miguel, pots preguntar-li si és de veres allò de que val la pena mantindre l'aire condicionat encès durant més rato, durant tot el dia, a una temperatura més elevada que, per exemple, mantindre-la 21-22 graus i apagar, encendre, apagar, encendre, no?
2: Perfecte.
4: O si és això un bulo?
2: No, molt bé, molt bé.
4: No, que jo vull saber-ho.
2: Estic anotant, sí? És com lo del cotxe, no? Que
4: sí,
2: això de que,
4: apagar,
2: que
4: enxufar,
2: apagar, enxufar, que això consumeix més.
5: Jo en ma casa tinc l'aparell a 24 graus en automàtic.
2: Així anar tot el que dona això. Val.
4: Pregunta-li, si no s'estalviem uns quants euros en la factura de la llum.
2: És una bona pregunta.
4: Que crec que vindrà carregada.
2: Efectivament. Per això jo crec que en un dia com el d'avui, que tenim també altres altíssimes temperatures, està bé parlar d'energia i d'estalvi.
5: Per cert, que abans, no ho he dit abans quan estàvem parlant de les temperatures, este matí a les 8:20 teníem ja 30 graus en dos municipis de la comarca, en Otos i en Carrícola, a les 8:20.
2: És brutal, és brutal. Sí. I acabarem el programa parlant, mira, estem a 15 de juliol. Comença la segona quinzena de juliol i anem a parlar de vacances. No és perquè jo el divendres me vaig de vacances o Carmen se'n vaig a demà.
5: Ui,
2: avui, demà ja no ve. Però...
5: I per cert...
2: demà... No és per això, no. Esteban, no és per això.
5: No...
2: Digues.
5: Acaba de dir el contingut i dic el que anava a dir.
2: Parlarem amb Rubén Ròdenas de Tiaqui Viatges perquè ens explique com està o com estem viatjant d'enguany, el que viatge, clar. Quins són els destins més buscats, quin pressupost s'està movent este estiu. Carmen abans ha dit, una pasta, costa una pasta i tal. I si encara hi ha oportunitats per a aquells que, a hores d'ara, encara no han fet la maleta. Com, per exemple, el que vos parla. I ho farem així.
4: I si té alguna oferteta i encara te'n vas de vacacions.
2: T'imagines que Rubén me'n diu, mira, Miguel, pues tens passat pel teu fill, això. I com?
4: Claro.
2: Me'n vaig. Per això ho fem, només això. Té aquí viatges. Rubén Ròdenas, per a tancar el programa. Vacances. Què volies dir, Esteban Arroyo?
5: Que demà és el Sant de Carmen
2: sí.
5: I no ens portarà la picaeta.
4: No,
2: és de veres.
4: Me'n vaig de vacances, ja.
2: Però la pots deixar en diferit, no? Com és això? No?
4: Vos puc enviar alguna coseta.
2: Pots enviar alguna
5: cosa. Per WhatsApp.
4: Per missatgeria.
2: Ara va dir una burra. Ja ho tenim. Hora 14, Carmen.
4: Bueno, doncs en l'informatiu d'avui, a les 2:17, com sempre, anem a repassar tota l'actualitat de la nostra comarca, marcada una vegada més per aquest episodi de calor extrema, del qual crec que anem a parlar durant molts dies aquest estiu també, amb alertes actives per altes temperatures, tenim alerta taronja, risc extrem d'incendis, parlarem també de les recomanacions de precaució davant els termòmetres elevats, totes les mesures que van aplicar en els diferents ajuntaments, estarem pendents també de l'entrevista a l'Oi por Oi, volem conèixer també quina és la prevenció en matèria d'incendis forestals, ja sabem que és una època molt mala quant a incendis forestals i no volem que es tornin a repetir històries que és que no volem ni mencionar. Parlarem també de l'actualitat d'Ontinyent amb la posada en marxa del nou model de servei d'ajuda a domicili que ja està tenent a 64 persones i que va incorporar nous recursos professionals. Vos contarem també notícies sobre Bocairent, sobre la renovació de la xarxa d'aigua potable que va permetre reduir pèrdues d'un 20% i també estalviar litres d'aigua a l'any, molt interessant també això. I repassarem altres notícies de la comarca, com l'adhesió de la Mancomunitat Porta de la Vall a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. També sobre Geneta d'Albaida tenim noves tarifes de l'alberg rural. Parlarem també de la Mostra Internacional de Titelles, que ja tenim la programació, del Premi Jonat Martorell de Narrativa, que se l'ha emportat avui en Vicent Enric Belda, i també d'una activitat que tenim prevista a Castelló de Rugat, i com no, repassarem l'actualitat esportiva amb el Mundial de Futbol, perquè jugarem la final este diumenge, i ja sabem alguns municipis que tenen pantalla gegant. Ontinyent, imaginem que sí, ara ens ho confirmarà,
2: sí, ho confirmarà Àlex.
4: Àlex Borrell, el regidor de Joventut. També tindrem pantalla gegant a Benigànim i a l'Olleria. I bueno, si hi ha alguna confirmació més, anirem contant-vos.
2: Anirem buscant la informació des d'ací i fins al divendres. I el divendres el programa, la intenció és fer com una espècie de carrusel
4: deportivo.
2: Però carrusel pantallístico, saps? Carrusel pantalles en la comarca de la Vall d'Albaida per al diumenge la final per que estigueu tots i totes informades. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies,
2: avui si tenim ventana,
5: sí.
2: Esteban.
5: El dilluns vam dir que era l'últim programa de la temporada, però no, és avui l'últim programa de la temporada de la ventana d'Ontinyent la Vall de d'Albaida, i estarà amb nosaltres a partir de 7:20 de la vesprada Pepe Pla, José Pla, el president de Caixa Ontinyent, que el dilluns, després d'ahir, celebraven per primera vegada la reunió del seu comitè de negoci a Elx.
2: Uh-huh.
5: És una de les les noves ciutats que Caixa Ontinyent, doncs, ha instal·lat una oficina de l'entitat, doncs, a principi d'any, i dins d'eixa política d'expansió que estan fent des de l'entitat ontinyentina. Cal recordar que va ser creada fa 141 anys i continuen estant així. És l'única entitat, l'única caixa d'estalvis valenciana i la segona, només queden dos en tot Espanya.
2: Doncs a les 7:20, avui sí que podem dir que és l'última ventana de la temporada.
5: Correcte.
2: Ventana Ontinyent Vall d'Albaida. Anem a gaudir d'aquesta entrevista amb el president de Caixa Ontinyent. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen.
4: Adéu.
2: Uns anuncis i se n'anem a parlar del Mundial. Vinga, va.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
6: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ajuntament d'Ontinyent.
7: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
8: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
7: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
8: Borinot Bistro, Ontinyent.
0: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Bueno. Ja hem dit a la picadeta que parlaríem, evidentment, del Mundial de Futbol que s'està celebrant als Estats Units i que ahir ens va donar una alegria no només als aficionats a la selecció espanyola i als aficionats al futbol. Jo crec que tota aquella persona que no siga aficionada al futbol, encara que siga un poquetet, ahir es va emocionar i es va alegrar perquè la selecció espanyola va aconseguir el passe a la final que es jugarà el proper diumenge a Nova York. I nosaltres fa uns dies, ja us ho hem dit al principi, que hi ha aficionats d'ací d'on tinguem que van anar al Mundial i que van veure un partit i que nosaltres vam parlar amb ells, ens van enviar un missatge després del partit de, crec que era els setzens de final, que estaven emocionats per el passe d'Espanya. Parlem d'uns ontinyentins i del seu portaveu, que és José Manuel Peiró, que ja es va contar els truquets que tenia ell per organitzar aquestes coses, que se té que fer en temps, des de fa molt de temps que va organitzar viatge, vols, entrades. I en aquest últim missatge que vam escoltar, ell ens deia que tenien entrades per a la final. I jo deia, com pot ser això? I avui anem a parlar amb José Manuel Peiró per a que ens expliqui tot això. José Manuel, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia de nou.
0: Estàs bé? Estàs bé després de la semifinal?
1: Uf, crec que estic més cansat que estar el dilluns per acabar el partit. Els nervis de la nit van ser...
0: Sí, eh?
1: Des que feia temps que no patia.
0: Sí, perquè jo crec que molta gent li passava igual que a tu, que eren nervis abans del partit perquè era un partit molt important i molt complicat, nervis durant el partit i nervis després del partit perquè arribes a la final, no? És com, ostres, tio, que raro tot, no?
1: Sí, clar, efectivament, perquè a més, com has comentat, nosaltres teníem ja les entrades de la final previstes, bueno, les tenim,
0: sí.
1: I el que passara o no passara a l'eliminatòria canviava tot. Aleshores, el nervi va ser com multiplicat per 100.
0: Vale. Ja hem contat, i ja vam parlar amb tu, que viatjareu, anareu a Mèxic, després estigueu en el partit de 700 de final, i heu tornat on tinguem, no? Vau tornat, no sé si tots, o tu soles, o com és això?
1: Sí, tots. Vam, el grup més o menys hem anat tots units.
0: Val.
1: Sí que és veritat que a Mèxic només vam vindre... O sigui, vam anar tots a Mèxic, però després a Los Angeles
0: sí.
1: Van haver tres persones que van tornar a Ontinyent i van continuar a 3-5. Però ara tornem els 8. Tots tornem a la final.
0: Has dit fa un moment, si Espanya no haguera arribat a la final, què haguereu fet?
1: En el meu cas particular, sí? Jo vaig previndre un viatge amb la meva dona. De fet, ella ve este cap de setmana. I una altra parella vam previndre un viatge que anàvem a fer sí o sí alternatiu i ara era segut íntegrament de turisme.
0: Sí.
1: I en el cas que arriba a Espanya, pues, tindríem ja el viatge previst i aprofitaríem per veure la final. Hostia. Aleshores, s'ha complit un poc la previsió. Un poc no, s'ha complit totalment.
0: Home.
1: I hem acertat perquè en el meu cas, que anava sí o sí, depenia que guanyara ell per a voler la final. Aleshores, vaig a disfrutar de la ciutat i, a més, anem a disfrutar del partit.
0: Home, t'ha eixit bé, no? T'ha eixit millor que bé, tio. És un win-win sí. En tota regla, no? Perquè tenies previst... Això és que eres un previsor molt bo, eh? Tenies previst un viatge turístiqueos i ja està, però ara s'afegeix el tema de la final. Tio, enhorabona, eh?
1: Jo ho he comentat ja, has dit abans. És que les entrades, o sea, en gener, la federació i a través de la penya en la que estem ens va preguntar cada un té que dir ja a què partit està interessat en anar.
0: Val.
1: Nosaltres, com altres anys, vam dir, pues, anem a lo que sabem, que podem veure que és els dos partits que vam anar, que era primera fase i un 700 o un octaus, i en Wine van dir, bueno, per tirar a l'aire, anem a demanar la final, imagineu-se que arribem. Aleshores ja un poc van previndre també i ser plan B de que si arribarà a la final. I jo pel meu camí vaig planificar aquest viatge amb la meva dona per a seu del seu aniversari en guany i tal, i un poc vaig dir, pues el fem coincidir i sí, España arriba a la final, jo el plan ja el tinc fet. És que s'han unit a no a última hora, perquè també bueno, van prevenir què podia passar i van comprar els vols també en antelació amb un segur de cancel·lació.
0: Sí.
1: Són la resta del grup que també hem acertat perquè van comprar els vols fa 4 mesos amb un segur de cancel·lació. Un vol que ara val 3 vegades més.
0: Clar, és que estem parlant, és que estem parlant perquè és que jo he vist dades de la història, estem parlant que primer les entrades. Ara parlarem de, jo crec que ja vas dir que a través de la penya, és Fúria Espanyola la peria, la penya es diu,
1: és Fúria. La nostra és Marea Roja.
0: Marea Roja, val, Marea Roja.
1: Sí.
0: A través de la penya ja vau comprar les entrades, després ja havia un sorteig, crec que la FIFA, no sé si la federació tenia interès. Ara parlarem d'això. Però és que ara els preus de les entrades s'estan menjant en reventa a 4.000 euros per entrada.
1: Sí, no. Ho he comentat abans també.
0: Sí.
1: Nosaltres ens han oferit 10.000 euros per una entrada.
0: Vos han oferit 10.000 euros per una entrada vostra?
1: Sí, real. O sigui, no és una persona desconeguda que no coneixes, és un...
0: Que coneixes, no? Sí, és una persona que coneixes.
1: Sí, o sea...
0: Clar, és que mira, ahir es parlava també, al Larguero, así, a la SER, estava parlant-se dels preus, clar, es diu, estos són preus dinàmics, són preus dinàmics, no? Clar, si hi ha molta demanda, pues puja el preu. I clar, diu, és que si la gent està disposada a pagar 10.000, pues va a pujar. I clar, pareixer que fins a 30.000 euros un paquet VIP estan pagant-se, o més encara a la revenda. Ja acabem d'escoltar a José Manuel que els ofereixen 10.000 euros. Te ho has pensat o què, José Manuel, per 10.000 pavos o no?
1: La meva dona diu que la venga. Pero es que también, como os vas a comentar, el único mundial que no van a poder ganar desde 2004
0: va a ser Sudáfrica. Sudáfrica, tío, claro.
1: Y esa es una espineta que en Timuta y clavada siempre. Y claro, en guay el haber acertado, el poder estar y tindre esbols, tindre la entrada barata y tindre tot, claro que es una cantidad muy elevada, pero okay. También es... El cor encara pot més que els seus diners.
0: Que bo, tio, que bo, per favor.
1: És veritat que el que comentaves de la FIFA,
0: sí.
1: Les entrades oficials des de gener que estaven en el portal de la FIFA sí. Eren dinàmiques i vale. Per a la final, la més barata en gener ja valia 2.700 euros.
0: Sí, sí, és que estem parlant d'una barbaritat.
1: Nosaltres, exactament el que has dit, la federació que enguany ho ha fet molt bé, uh-huh. No com altres anys, però enguany sí, que admitir-ho i reconèixer, va reservar un paquet d'entrades a precio de fan, que es diu, de supporter, per a les dos penyes, que són les dos penyes oficials.
0: Puc preguntar-te el preu?
1: Sí, 265 euros.
0: Ja veus. Imagina't.
1: Res que veure...
0: No, home, per favor,
1: res
0: clar.
1: Res que veure en els 3.000, 4.000 i tal.
0: No, clar, és que és una barbaritat. És que és una
1: aleshores, clar, canvia tot. Lògicament, el que comentàvem, algú que té que pagar ara 2.000 d'una entrada, 2.000 d'un vol, i 2.000, perquè el més car que estem... Això sí que ho hem patit un poc, perquè al final... Des que anàvem alguns, hasta última hora tampoc ho teníem clar i tal, i l'allotjament, teníem una quantitat d'habitacions reservades també fa un any, i l'allotjament està absolutament desbocat. O sea,
0: sí, sí,
1: nosaltres teníem un hotel que es va costar $500, 3 nits, una habitació.
0: $500?
1: Estan demanant el mateix hotel esta nit, el mateix hotel per als 3 dies, estan demanant $4.000.
0: Hosti.
1: 8 vegades més el mateix hotel nostre.
0: Jo vull recordar, mira, aprofite que estàs dient això i que crec que ja tenim que començar a, o hem de començar a pensar ja amb temps que en 2030 el Mundial arriba a Espanya, que en 2030 el Mundial arriba a Espanya i hem de pensar que a lo millor gent d'ací no pot anar a veure els partits.
1: Sí, com has dit, anit vaig sentir també el Larguero
0: sí.
1: I era una realitat, i ho van comentar. I això, si les autoritats, la federació i per suposat la FIFA, més la federació espanyola que pressione i l'estat espanyol que pressione, el que no es pot convertir en un mundial és que la gent del propi país no tinga accés. Està clar que tots no van a poder, però
0: sí.
1: La immensa majoria de gent aficionada d'una ciutat com València, com Màlaga, com Madrid, deuria poder anar a veure un partit de futbol
0: almenys,
1: del Mundial.
0: Almenys un partit del Mundial, tio, que és el teu Mundial. Clar. Anem a parlar de tu, José Manuel, a veure. Si la teua dona no guanya el tema i aneu a Nova York i a la final, que sí, que anireu a la final i que gaudireu d'eixa final. Si guanya Espanya, què? Tens alguna promesa, alguna cosa que fer? Què?
1: Espera, que m'ha quedat un poc emocionat de pensar-ho. No, perquè li vaig prometre a mon pare, quan va morir, que també era molt, molt aficionat al futbol, que un dia li portaria un mundial a casa.

0: i entonces és com una cosa que està ahí pendent. Aleshores, la primera celebració seria per ahir. Després, estem parlant ja tots que el partit d'allí és el diumenge, són a les 3 de la vesprada, a l'hora d'allí.
1: Sí.
0: I ja avui ha comentat uno, sou conscients que tenim tota la vesprada i la nit en Nova York per davant per a celebrar, no? I ahir m'han tallat un poc la por.
1: Aneu amb cuidado, per favor.
0: Clar, que seria...
1: Clar, clar, clar. Tu imagina't un grup. Quants aneu?
0: Pues al final, del grup que el comentava d'Escamada de Mèxic i Los Ángeles, són 8. Però venen 3 xics més d'on tenien.
1: Mare Déu.
0: Crec que puc dir els noms, Ivan Aliaga i David Soler i Dani Gandia, que també tenien previst ells este viatge a Nova York, per si a cas, i aleshores anem a juntar-se 12 persones d'on tenien aquest cap de setmana allà a la ciutat.
1: Aneu en cuidado, eh? Aneu en cuidado, perquè si guanya Espanya, igual tenen que renombrar la plaça Rockefeller per la plaça de la Concepció, saps? Ahí en Nova York.
0: Doncs... I ja estem fent pues, els plans de... La qüestió és que, jo com el comenté, tenim un primer plan turístic, sí, perquè sí, jo per sí, a mi sí. També és la primera vegada que estic en Nova York, no he estat mai. Molt bé. I ens agradaria i es fa il·lusió primer conèixer la ciutat al màxim i ja a partir del dissabte de la nit, diumenge de matí de partit, ja centrar-se en el partit, però ara mateix ja tenim tantes coses en el cap que és difícil ficar-les totes en ordre.
1: Bo, quan eixiu cap allà?
0: Divendres a les 10 del matí des de Madrid en un vol directe a Nova York. Sí, tornem el dilluns de vesprada.
1: Doncs...
0: Com 4 dies, claro, portem tots ja demanant dies en la feina i hem agotat les vacances crec que de l'any que ve també.
1: jo crec que
0: són 4 dies que donarà per a molt.
1: Paga la pena, sí senyor. José Manuel, i a la resta de companys, amics i amigues que aneu a Nova York a eixa final, enhorabona per la previsió, per la sort, entre cometes, que heu tingut, que la sort també es busca, i ara només que toca que gaudir, que viatjar i que gaudir del turisme i d'eixa final. I després de la final, si guanya Espanya, pues ja veurem que fem i ja veurem sobretot què feu. Amic, una abraçada molt forta i que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per contactar.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.

0: hem de parlar amb una persona, José Manuel Peiró, que se n'anirà amb un grup de persones a la final, perquè teníem l'entrada comprada des de gener, sense saber si Espanya arribaria o no. Ells no aniran a una pantalla gegant, però els ontinyentins que es quedem així tindrem pantalla gegant, Àlex?
1: Doncs sí, sí que tindrem, i el que vam estar comentant ahir, ens feia molta il·lusió poder-ho fer així a la plaça de l'Ajuntament, així que ficarem la pantalla probablement orientada on està el porxet, en front de la farmàcia, per a tindre tota la plaça amb possibilitat de posar cadires, i farem una previsió més ampla si cap de cadires, i en fi, tots els serveis que estiguen ben coberts, i a més amb la idea de poder fer una prèvia molt especial. N'hi haurà també DJ, que també n'hi haurà en el postpartit, o sigui que farem una bona cloenda d'este Mundial, que és amb tot el que es mereix la selecció espanyola, no? Hem estat acompanyant-los des de 700 de final, hem anat per tots els barris de la ciutat, i ara acabem així en la plaça major del continent.
0: O sigui, la festa completa, com deia aquell, almenys del pre del partit, i si després es guanya, més festa encara. I si no, pues també, saps com te dic? Que una final sí. D'un Mundial, no? Que una final d'un Mundial no es juga tots els anys, saps com te dic?
1: No, i al final també ens sentim molt contents perquè hem fet tot el recorregut, no? Ja dic, des de 700 de final hem passat per diversos barris. Hi havia gent que no li semblava molt bé aquesta idea al principi, però jo crec que s'ha demostrat que és una iniciativa molt bonica per a tota la joventut d'Ontinyent, que també ens ho van traslladar en el seu moment, hem donat resposta a aquesta demanda, no? I ens fa sentir molt contents de veure la resposta que hem tingut, perquè al final el que crea aquests partits és un ambient molt festiu i molt per a viure-lo amb totes les amistats i les familiars, en fi, es crea un ambient molt bonic.
0: A més, jo crec que ho vam parlar l'altre dia, però després de l'experiència d'ahir, Àlex, tu m'ho diràs, que també té que sentir emoció un regidor com tu, o orgull, no? Perquè és des de 700 de final que va creixent també el públic, no? Ahir més de 1.000 persones al parc Ausias Marc, no? És com... Sí, sí. És per estar orgullós, no? Un poc.
1: Sí, sí. Vam començar en la plaça de la Coronació, en el Barranquet, i va vindre molta gent. Després vam anar a la plaça de la Concepció, també va vindre moltíssima gent. La setmana passada, en Sant Rafel, va anar increixendo, i ja ahir va ser molt espectacular, perquè a més com donava lloc per a molt, no? Perquè n'hi havia 800 cadires, però n'hi havia molta més gent que va vindre, però es podia sentar pels banquets, per voltant, i en fi, es va crear un ambient magnífic. A més, com el partit va ser tan espectacular, doncs no vam patir massa, afortunadament,
0: i després,
1: la veritat, donava una seguretat la selecció espanyola,
0: sí. I
1: després va ser una alegria col·lectiva molt, molt bonica.
0: Que bé, doncs anem a recordar, Àlex, jo crec que en exclusiva estem dient esta pantalla gegant on estarà. A partir de quina hora comença el DJ i comença la prèvia? Conta'ns, perfa.
1: Doncs a partir de les 7 ja estarem amb música ambiental i ja podrà vindre la gent, i fins després d'independentment, esperem que no n'hi hagi cap pròrroga i que pugui guanyar la selecció, si no, doncs comptar amb pròrroga i després possibilitat d'estar un ratet ahí celebrant-ho.
0: Perfecte. A partir de les 10 de la vesprada, plaça Major, ahí està la pantalla gegant, que per eixa final del Mundial entre Espanya i ja veurem qui. No sé si Argentina, no sé si Anglaterra. A qui prefereixes tu, Àlex? No sé si estàs ahí.
1: Doncs Argentina seria molt bonic.
0: T'imagines?
1: Sí, una final, crec, sí, jo crec que la somiada per tots i totes.
0: Estic completament d'acord amb tu. Àlex Borrell, regidor de Cultura i Joventut, moltíssimes gràcies. I a gaudir ara, fins a la final. Una abraçada molt forta.
1: Igualment, gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Primer CIS tras la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso Mascarillas y la imputación de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire 10. El barómetro que acabamos de conocer asegura que el PSOE recupera su ventaja con respecto al PP, que arrojaba la anterior encuesta. Vox y Sumar reducen apenas unas décimas su intención de voto. Vamos con los datos, María Ibáñez.
1: El PSOE mejora en casi 2 puntos en estimación de voto con el 33% con respecto al barómetro de junio. El PP, por su parte, baja 2 puntos. Se sitúa en el 25,1%. Los de Abascal pierden medio punto respecto al mes anterior y conseguiría el 15,3% del voto. La encuesta se ha realizado después del anuncio de Juan Manuel Moreno de pactar con Vox a pesar de sus reticencias. Sumar se deja también 3 décimas, igual que Podemos, y se sitúan en el 6,1% y el 2,5% de los sufragios, respectivamente. Barómetro realizado entre el 1 y el 6 de julio de este año. Es el primero que se hace después de conocerse la condena a 24 años de cárcel del exministro Ábalos por el caso Mascarillas y tras la imputación de la directora de la Guardia Civil en el marco del caso Leire 10. Por otro lado, la vivienda sigue siendo el principal problema. Así lo considera el 23,3% de los encuestados. Le sigue los problemas políticos en general, tal y como revela el 11% de la muestra. En tercera posición está el gobierno y los partidos.
0: La caída de la verja en Gibraltar ha tenido como acto de colofón las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos desde la línea de la Concepción. En una declaración institucional, el presidente del gobierno ha destacado toda las facilidades que tendrán ahora los trabajadores transfronterizos. Añade que esto es el inicio de una nueva etapa en la comarca.
2: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. En fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
0: Y por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Se ha dirigido a él asegurando que es un presidente autoritario. Afirma, planteando un ejercicio para no dirigirse a él directamente con estas palabras, que si desconfía de la justicia y si desprecia las mayorías en el Congreso, esto lo convierte en un presidente, dice Feijóo, autoritario. Declaraciones del líder del PP en un acto de su partido en Europa.
3: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Más asuntos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asegura ante el juez que investiga el caso Leire 10 que la conocida como fontanera de Ferraz la llamó para supuestamente darle información útil, aunque ella lo acabó derivando a Santos Cerdán, que en ese momento era el secretario de organización del PSOE. Narbona ratifica en la Audiencia Nacional lo que ya había reconocido públicamente, que sí tuvo contacto con 10. Miguel Ángel Campos.
4: Poco más de 10 minutos ha estado Narbona ante el juez. Ha dicho que se limitó a derivar a Leire a Santos Cerdán cuando la exmilitante le ofreció ayuda cualificada para reconducir los ataques al presidente. A la salida ha manifestado que no sabía de la existencia de una supuesta trama.
5: Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes.
4: También han testificado los fiscales Villafañe y López, quienes han ratificado que se reunieron 2 veces con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, que no dieron curso a sus denuncias sobre hidrocarburos, el fiscal Grinda o el coronel Balas por falta de pruebas y que informaron al entonces fiscal general Álvaro García al finalizar la reunión.
0: El Govern admite que el Parque Natural de Collserola en Barcelona seguirá sin fecha de apertura. El conseller de Agricultura del Gobierno catalán asegura en la SER que todavía no se ha terminado el trabajo para eliminar el brote de peste porcina africana, con lo que seguirán, dice, las restricciones. Estamos en Barcelona, Gisela Rodríguez.
6: Dice Óscar Urdech que vienen meses muy importantes para frenar la enfermedad y recuerda que no hay ningún país europeo que haya tardado menos de un año en erradicar el brote.
7: Els tècnics ens diuen que estem en uns mesos molt importants, però que no s'ha acabat.
6: Esto no s'ha acabado, es lo que le dicen los técnicos. El conseller también explica que tampoco antes se había detectado un foco tan cerca de un entorno metropolitano. El brote se detectó hace 8 meses y ha hecho caer las exportaciones de cerdo en un 16%. 16%. Se prepara un acuerdo de gobierno para ayudar a las granjas afectadas.
0: Y nos queda el deporte.
8: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas. La selección española ha viajado hoy a Nueva York para preparar allí la segunda final de un Mundial en toda su historia. Se metieron anoche, tras ganar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y de Pedro Porro. Fue el partido más completo de España en este Mundial y por eso hasta Luis de la Fuente está sorprendido.
10: Yo me sorprendo constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Margen de mejora, por eso os comento en muchas ocasiones, es infinito. Lo demuestran cada vez, pero lo importante es poner en valor esos valores. Esto no es gratis, esto no es casualidad. Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco.
9: Falta poco para que amanezca en Dallas, hoy toca entrenamiento y viaje y también el precio de las entradas para la final se está disparando, situamos todo. Antonio, Ana, cuéntanos, muy buenas.
11: Buenas tardes, la selección española descansa en Dallas, hoy tienen entrenamiento de recuperación y después viaje a Nueva York. El objetivo de la federación es tener el mayor número de entradas posibles para el partido del domingo, pero la FIFA no saca ningún paquete extra de venta, por tanto, no podrá haber un viaje masivo de seguidores de nuestro país y recordemos que los precios son dinámicos y de partida no hay entradas más baratas de los 4.500 euros.
9: La final es el domingo a las 9 en Nueva York y España espera al rival que va a salir esta noche del ganador del Inglaterra Argentina, que se juega a las 9 en Atlanta. Y en la previa, Scaloni ha hablado así de España y de su amigo Luis de la Fuente.
12: Y Luis, ¿qué te voy a decir? Contento, contento por él, porque la verdad que se lo merece. Es un gran tipo y a mí siempre me ha ayudado y lo que se ve de él y de su selección es lo que todos queremos, o lo que se ve en la nuestra también. Así que súper contentos, pero en principio bien merecido lo tiene, la verdad.
9: El Inglaterra-España lo contamos desde las 8 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER y volvemos con más información del Mundial a las 2 en Hora 14 y a las 3 en SER Deportivos.
8: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
13: Una palabra.
14: Hay palabras que son tan inspiradoras que pueden ser el mejor comienzo de una novela, de un poema, de un relato. Que tiran del hilo de la memoria o que describen a la perfección el mundo en el que vivimos. Esta noche en El Faro queremos regalar palabras al escritor Andrés Neumann, que nos presenta su sección La Caja de Voces. Mándanos tu palabra al 681-01-6731. Palabras para Andrés Neumann.
8: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
0: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
15: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
8: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
16: Una del migdia, 8 minuts. Iniciem segona hora de programa, sí, a Radio Ontinyent, Cadena SER, en este hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida, dimecres, 15 de juliol de 2026. Avui tornem a estar en una d'eixes jornades en què qualsevol descuit pot tindre conseqüències molt serioses. La Comunitat Valenciana està en nivell 3 de preemergències per risc extrem d'incendis forestals, enmig d'un episodi de temperatures molt altes, com hem dit al principi del programa, i amb la possibilitat de tempestes seques i fortes ratxes de vent. A Ontinyent, la prevenció no comença quan apareix el fum. Durant tot l'estiu, els voluntaris d'Ontinyent contra el foc recorren el terme, vigilen els punts més sensibles, informen les persones que troben a la muntanya i intenten detectar qualsevol incidència abans que vagi a més. Enguany, són 46 voluntaris distribuïts en 3 torns diaris des de mitjan juny fins a setembre. I avui volem conèixer com es treballa en una jornada de risc extrem i què es veu des de dins d'un dispositiu així? Ens escolta ja Sergio Gandia, que és voluntari d'Ontinyent contra el Foc des de fa més d'una dècada i, a més, és vigilant forestal de professió. Sergio, què tal? Molt bon dia.
17: Hola, molt bon dia, Miquel.
16: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres avui. En una jornada, com dic jo, que és de risc extrem, és nivell 3 de preemergència. Sergio, quan un professional escolta i xavís, què és el que canvia realment sobre el terreny?
17: Bueno, quan hi ha una preemergència 3, com és el cas d'avui, el que es fa especialment s'intenta fer una vigilància més específica, sobretot situar-te en punts més alts, en el qual puguis tindre un domini de tot l'espai de la teua zona, perquè en qualsevol moment que veges un poquet de fumet, per avisar els companys, els observatoris de vigilància, a totes les unitats, perquè tenen en compte que quan hi ha una preemergència de 3, no sols estan els voluntaris d'on tenen contra el foc, estan els professionals que habitualment estan treballant sobre el terreny, sinó que també es reforça, perquè el que fan és que, per exemple, les brigades forestals de la Diputació de València també es fiquen en punts alts. O sigui, és una sèrie de persones que no es veuen, però que, en aquest cas en concret, deixen les seues ocupacions més o menys habituals per fer una vigilància més específica sobre el territori.
16: Uh-huh. No parlem només d'aixòs voluntaris, sinó dels professionals també per això. Però, mira, jo vull saber, ara que dius això, que hi ha molta gent darrere, però jo crec que la gent també té que saber que en dies així, no sé si pot donar-se, a veure si la tempesta perfecta, vull dir, perquè la gent relaciona el perill, sobretot amb la calor, que avui tindrem i molta, i tenim. Però avui també es parla de tempestes seques. Avui també es parla de ratxes fortes de vent. Jo no sé quin d'estos factors vos preocupa més i per què.
17: Sí, a veure, en la situació que estem avui, no sé si ho he dit per fora, esteu veient que no està realment clar el dia, és un dia així un poc nuvolat, en una nuvolositat. Això va produir que ara estem en una temperatura de 38-39 graus, però al ple de migdia, allà a la 1 a les 2, es preveu que puja a 42 graus inclús. Això durant la vesprada va produir una pujada, el que és una involució del tema, i pot produir un esclafí, que diem nosaltres, no? Sí. En el qual es pot produir tremendes, o bé molt poca quantitat d'aigua, o tremendes seques, que són llams que peguen contra el sol. A l'estar molt calent, es pot produir o bé avui o els dies posteriors, perquè n'hi ha una sèrie de coses que, per exemple, un llamp pot caure sobre un pi, un garrofer, una olivera molt antiga, pot pegar-li la trompa, en aquest moment no detectes res, pot quedar-se el llamp dins del tronc, en un forat que pugui tindre, durant aquests dies, pel tema del que pugui fer un poquet de vent i tal, i aquest llamp pot, som nosaltres diem rayos que estan latentes, però que es poden activar en dos o tres dies, ahir pot generar-se un incendi. Entonces, no sols avui, sinó els dies posteriors a una situació con la que es pot provindre aquesta disparada de tormentes, llamps i tal. ¿Vale? Perquè el problema pot ser ara, però després més a banda, no?
16: Clar, clar.
17: En aquest cas també hi ha una sèrie de recomendacions, una sèrie de prohibicions.
16: Sí.
17: Per exemple, quan hi ha preemergència 3, no es poden encendre en les àrees recreatives que n'hi ha. En la zona on tenen no hi ha ninguna àrea recreativa que tinga paellers, però està prohibida l'utilització de paellers. De fet, nosaltres professionalment el que fem és presentar els paellers o directament els ajuntaments o les persones involucrades o asils i tal. Policia local el que fa és tancar, si tenen portes, tancar els paellers perquè no puguin utilitzar.
16: Vale,
17: això és una mesura preventiva. Després també tinguem en compte que està restringit el que és la circulació. La ciutadania té que tenir un poc de coneixement. Jo, per exemple, acabo de veure una persona a les 12 i mitja del migdia que anava sense camiseta, no portava aigua i anava per la pista forestal. No? Li deia, escolta, vostè sap que estem en preemergència 3, vostè sap que no porta aigua, pot tindre un cop de calor i automàticament té que menjar una unitat d'emergència que vagi a rescatar un helicòpter, tot el que es pot produir, m'entens? També estan prohibides tot el que són l'utilització de maquinària que pugui produir qualsevol tipus de xispa, tant segadores com tractors entrituradores, per exemple, soldaors que puguen soldar o una radial que pugui produir una xispa, tot aquest tema està totalment prohibit la seva utilització en el dia de preemergència 3, perquè no puguen provocar un incendi forestal.
16: M'agrada això que has dit de la persona que has trobat sense camiseta i tal, clar, perquè la vostra presència també té una funció dissuasiva, a més d'informativa, de dissuasiva, no podíem dir?
17: Perquè sí, jo,
16: no sé si encara clar, vos trobeu gent encenent foc o fumant en zones sensibles o fent activitats que no haurien de fer-se.
17: Exactament, no? Jo pensava que aquesta persona pues, va parar, li ha indicat això, de que digue, és que va sense camiseta, no portes aigua, estem a 39 graus, va pujar molt la temperatura, pot agarrar-te un cop de calor, i tu es pot produir marejo, pots caure, tal, i vas tu, a més, anava soles, no? O sigui, són una sèrie d'imprudències que no es donen compte, que es pensen que no passa res, però pot passar algo, pots passar-te algo, i automàticament este que menjar un volumen de persones que potser estan dedicades a, sempre avui, a vigilància forestal, i t'ho han dedicat a socorrer a aquesta persona que està fent, entre cometes, una irregularitat.
16: Anem a parlar ara concretament... Anem a parlar ara concretament de l'Ontinyent contra el Foc i després tornarem a la teva professió, perquè m'agrada molt que puguis ser voluntari i, a més, vigilant forestal de professió. Però este estiu el programa compta amb 46 voluntaris, si no m'equivoqui. Sí, funciona tots els dies en tres torns. Com s'organitza una jornada des de que comenceu fins que acabeu?
17: Bueno, pues, com t'ho vas comentar ja l'altra volta, pues, bueno, nosaltres tenim una sèrie de torns, tenim uns quadrants en la qual gent se, pues, depèn que té un dia lliure o no treballa aquest dia o està jubilat. O sigui, nosaltres tenim una sèrie de... Els voluntaris i voluntàries de l'Ontinyent contra el Foc, n'hi ha una sèrie de... un anagrama de persones, doncs n'hi ha des de gent jove de 16-18 anys, que ja poden entrar en el programa, i després n'hi ha persones, inclús persones jubilades, i n'hi ha persones, doncs, que potser treballen per en la fàbrica i pel matí van i dediquen unes hores a lo que és la vigilància voluntària forestal. Llavors, nosaltres tenim un quadrant, cada un s'apunta, depèn de la seva franja que pot utilitzar, i llavors, pues, pel matí, siixen de 2 a 4 persones pel matí, per la prada 2 a 4 persones per la prada i per la nit. Llavors, diguem, cobrim pràcticament tot el dia.
16: Fa uns dies, durant l'anterior episodi de calor, l'Ajuntament va doblar els torns d'Ontinyent contra el Foc. Amb el nivell extrem de avui s'ha reforçat també el dispositiu o com es decideix aquest augment de la vigilància?
17: Bueno, l'altre dia en concret es va fer una reunió abans de lo que és el CECOPAL, que és el, diguem, el gabinet de coordinació quan hi ha una emergència. Entonces, l'alcalde convoca aquest CECOPAL, en el qual estan reunits, pues, la policia local, Guàrdia Civil, Protecció Civil, per exemple, el cas mig ambient, el voluntariat. Bueno, entonces, el que es fa és previndre un reforç de la vigilància, no? L'altre dia sí que es va fer un reforç d'esta vigilància. Esta vegada, pues, no sé exactament per què, pues, no s'ha fet. L'altra vegada, pues, es va fer un reforç i es va traure un vehicle extraordinari. O sigui, a més d'haver un torn per cada... O sigui, un torn de matí, un torn de vespre, el que vas fer va ser reforçar-lo, doblar-lo. Van haver dos vehicles. Un vehicle estava per una zona i l'altre vehicle estava per l'altra zona. Cobrim, pues, més espai.
16: De moment nosaltres no tenim informació de que el FECOPAL estigui reunit, ni res per l'estil.
17: Puc dir-te que no s'ha reunit. Va. No sé per què exactament, però bueno... No sé.
16: Continuarem pendents, de tota manera, pendents. Però anem a continuar parlant de la vostra tasca, perquè quines són les zones del terme d'Ontinyent que exigeixen més atenció? Ja no tant perquè hagin de cremar, sinó... A lo millor per l'afluència de gent, per l'accés, que és més complicat, per la quantitat de massa forestal, no sé, quines zones són... necessiten més atenció.
17: Sí, nosaltres, per l'experiència que anem tenint durant els anys, vale? durant el dia, parlem si és un dia entre setmana com el d'avui, per exemple, pues avui pot ser un poc més de gent que potser puja per ací, per la zona del Torrater, per la zona del Torrater, cap a les antenes, que, bueno, dalt de les olles, les antenes del Torrater, que la gent vulgarment diu, no? Bueno, veus gent en bicicleta i tal. Entonces, claro, lo que fem és, pues, en este cas, pues, dir a les persones que tinguin precaució de no anar en les zones més centrals del dia i tal. Després, per l'Esprà, pues, més o menys n'hi ha... ara en estiu un poc de problema, doncs pot passar en la zona del Pou Clar, perquè n'hi ha més a la zona del Camí de l'Alba, tota aquesta zona, que n'hi ha més moviment de gent, doncs gent que pot donar un cigarrer, les zones de comptes, pot tirar-lo a un camp que està abandonat, i llavors això convertir-se en un problema. I després el tema que ens ocupa tots els estius, és sobretot la zona de Sant Esteve per la nit, en la qual hi ha molta gent que buscant la fresca, doncs fuig allà a sopar o a prendre la fresca, quadrilles d'amics, xavals i xavales en amoteig, i bueno, això és un barà. Últimament estem tenint un problema ahir, perquè n'hi ha una gran massificació de gent. Ara, per exemple, ara en agost, quan venen el tema de la lluvia d'estrella, de Sant Llorenç, doncs ahir s'acumula una gran quantitat de gent, que nosaltres sempre estem dient un poc a la policia local i tal, que això hauria de regular-se, perquè podria passar un problema, perquè, clar, clar, quan puja molta gent, molt de vehicles i tal, després hi ha gent, si passa alguna cosa, la tindries que evacuar, no? I llavors és un problema. Llavors procurem, nosaltres, pues, el torn de la nit, pues, sempre passar per Poblà, per Sant Esteve, o hasta inclús parar allí a fer la... el descans del sopar, uh-huh. i estar pues, un poc atent de que en aquesta zona que n'hi ha molta concentració de gent, però no s'utilitzen, n'hi ha gent que nosaltres hem detectat en xirets, en algun tipus de l'humogàs, d'estos de gas, o dient-li que això no es pot utilitzar, que vagin amb cuidado, dient-li que l'apague si té algun xiret de marxa, bueno, tot, i controlar un poc la massificació, perquè llavors al final es converteix ja, alguns anys han tingut problemes de que el cotxe que vol entrar, el cotxe que vol eixir, un que aparcava no tenia que aparcar, l'altre que no vol eixir, bueno, i es queda un poc de conflicte ahí. Entonces, són incensores, diguem, les que més habitualment estem ara.
16: Més complicades. Mira, aprofite que estàs dient això, quan heu d'avisar o quan aviseu algú que està, no sé si cometent una imprudència o que està fent algo que potser estaria molt millor no fer-ho, com reacciona normalment la gent? La gent ho entén o encara hi ha qui considera que bah, no passa, si no va passar res?
17: Bueno, sempre, a veure, sempre ens encontrem en gent de tot tipus, no?
16: Ja.
17: O sigui, en aquest món t'encontres gent que ho entén, que ho comprèn. Nosaltres, evidentment, sempre anem en la major de les educacions, en major... Escolta, per favor, tal, sempre en este plan. Però n'hi ha gent que, evidentment, pues, no està per la labor i algun pues, se rebota un poc, sobretot la gent jove, no? Que és menys... menys donar a tindre un poc de respecte a aquestes coses i tal. I entonces, bueno, pues, nosaltres sempre anem amb una mà un poc esquerra, dient-lo, escolta, per favor, això no pots fer-ho, o així no pots estar, o tal i tal. I fi, bueno, pues si al final aplica un moment que no mos fan cas, pues nosaltres tinc que recurrir en primera instància a lo que és la policia local, que mos dona suport i apoyo per poder controlar aquestes situacions.
16: Moltes vegades, anem a parlar del teu perfil també professional, perquè moltes vegades només valorem la vigilància si la valorem en algun moment quan s'han detectat un conat, però quants problemes eviten simplement perquè algú vos veu allí i decidís no fer una imprudència?
17: Realment, com nosaltres valorem tant l'actuació del voluntariat com la gent que està en prevenció d'incendis, no?
16: Sí.
17: És molt complicat diguem, valorar quantificadament quant d'incendis has evitat o has pogut evitar, no? Perquè, claro, no es pot quantificar, no? Sí que és de veres que simplement la presència d'un vehicle en una àrea recreativa, en una pista forestal, per exemple, en el cas de Sant Esteve, sol és la presència d'un vehicle de vigilància forestal o de voluntariat forestal, ja dona, el que nosaltres diem, la dissuasió, no? O sigui, ja la gent veu que ahir n'hi ha algú controlant i entonces ja... s'evita que es facin situacions que puguin complicar-se, no? Uh-huh. Però ja t'he dit, és molt complicat valorar i ser tant per cent. Què s'evita? O què no... m'entens?
16: Sí, sí, sí, està clar. Un vigilant, quan veu una xicoteta, per exemple, una xicoteta columna de fum, què fa? Avisa immediatament o primer intenta fer alguna cosa? Què és el que fa?
17: Bueno, depèn si tu te trobes aquesta columna de fum, la veus i vas a veure què és, perquè sí. Clar, n'hi ha moltes voltes que, per exemple, ara tenen en compte que també està tot molt sec i tal,
16: clar.
17: I entonces, a mi, per exemple, pots veure que és un pols, però a mi és un cotxe que ha passat per una pista forestal,
16: clar.
17: I realment no és fum, sinó que és pols, no? Nosaltres el que tindrem és, primer que res, fer una observació, veure realment si és fum o és pols. També saps que els polígonos industrials, pues, estan, les fàbriques sí. estan produint fum, o saber si és d'un polígono industrial o no, saber en quina zona està. Claro, si saps que és un polígono industrial, pues, bueno, això serà un fum d'una fàbrica, de tomar-nos a comprovar-ho, agarrem els prismàtics, seleccionem bé de lo que és, d'on és, intentem veure d'on ix, entonces, bueno, depèn en quina zona, pues, ja te dona un poc d'orientació. Si és bueus, per exemple, la cantera de Sideguerola, que pot ser que hagin tirat un barreno d'estos, ho estigui manipulant pols i terra, doncs, bueno, ja saps que és la cantera i ja saps que està ahí. Si és un altre lloc que dius ahir no n'hi ha una cantera, ahir no n'hi ha ninguna fàbrica, ahir, ostres, peligro, no? Entonces, intentem aproximar-se el més prou possible, sempre en les medides de precaució i seguretat de cada voluntari i cada professional,
16: uh-huh.
17: I entonces el que s'intenta és cerciorar-se primer que res de que realment és que n'hi ha alguna cosa ahí. Perquè, clar, no podem donar una falsa alarma i manejar un operatiu quan realment després no és el que era, no, no el que ens havia aparegut. Primer que res, seleccionem que siga correcte, que siga un fum, i automàticament el que es fa és comunicar. Per exemple, en el voluntariat, nosaltres tenim uns telèfons mòbils, automàticament contactem amb l'Observatori Forestal de Vallada, que és el nostre referent de la zona, i automàticament confirmem amb l'Observatori Forestal si ell també està verge, no? També pot ser que sigui una zona en la qual ell no té la visió que poden tindre vosaltres, o nosaltres tenim la proximitat, entonces es verifiquen ells, i automàticament ells el que fan és activar el protocol, ells activen, parlen de la seva central, donen el punt, poden enviar inclús una foto del fum que veuen, i entonces automàticament la central ja el que fa és contactar en emergència i automàticament es fica en marxa l'operatiu. Mm-hmm. Pues depèn del que siga, pues va, primer s'envia una unitat de prevenció d'incendis perquè verifique que això és aixina, i automàticament, quan la unitat de prevenció d'incendis verifica que sigui un incendi, es pot enviar un agent mediambiental. Quan verifica que n'hi ha un incendi i tal, automàticament aquell envia la situació exacta de l'incendi, fotos, i entonces la central el que fa ja és moure l'operatiu. El 112 pues, s'envia els bombers, si fa falta avionetes, helicòpters, depèn la magnitud, doncs va ampliant-se. Vale? N'hi ha una primera intervenció, que és el mínim, i després, en funció del responsable operatiu d'extinció, aquesta persona, que és el CAP, doncs va augmentant la seva... Hasta inclús, doncs, si és molt gran, doncs ja esquilla la UME, bueno, tot el tema. Vale?
16: Jo crec que ha quedat claríssim. Anem acabant, Sergio, però en una jornada com la d'avui, què no hauríem de fer de cap manera si anem a una zona forestal o si vivim prop d'una zona forestal? Imagina't la gent que viu als disseminats, que és molta gent d'ací a Ontinyent. Què no hauríem de fer de cap manera? Consells, per favor.
17: Evidentment està prohibit fer ús del foc, de qualsevol manera. No es pot cremar, no es pot fer pirotècnia. Per exemple, quan hi ha una boda o una cosa d'estes, i després n'hi ha que tenir molta precaució en el tema de l'utilització de maquinària que estem parlant abans. No es pot ara agarrar i desbrossar perquè pots fer una pedra, pots fer una xispa, i com està el terreny molt sec, automàticament això es pot agarrar i ja te se'n va de les mans perquè està molt, molt complicat. I el que estem parlant antes també, pues, tenir un poc de precaució de no fer activitats físiques en el camp o per el terreny forestal a les hores més centrals del dia, pues, si vull anar a caminar, pues, de bon matí o després a última hora de la nit, m'entens? A evitar sí. les hores centrals del dia, que és quan més calor fa, i te pot provocar un cop de calor o altres coses. Precaució, sempre ja ho dic, molta precaució, molt de sentit comú,
16: trellat.
17: Que a vegades ens falta,
16: trellat.
17: M'entens? O sigui, és que és de sentit comú.
16: Tal qual, sí senyor.
17: Però és de sentit comú.
16: Sí senyor. Doncs Sergio Gandia, vigilant forestal voluntari d'Ontinyent contra el foc, moltíssimes gràcies, crec que t'hem pillat avui ara mateix, estaves ahir ja vigilant i estàs treballant, així que tant de bo no tinguem males notícies al llarg del dia d'avui, Sergio. Moltíssimes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres, i això esperem, que la gent tinga un poc de coneixement.
16: Sí, senyor.
17: Que senti comú.
16: Una abraçada forta. Vale.
17: Gràcies a tu, adéu.
16: Adéu. Trellat i senti comú, sempre. 3 minuts, arribem 1:30, uns anuncis, i continuem parlant de la calor, però d'una altra manera, ja veureu.
18: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
19: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
20: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
19: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
20: Viu l'espectacle en primera línia de l'almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
21: Cariño, ¿duermes?
22: ¿Con este calor?
21: ¿Y si abrimos la ventana?
22: Ya está abierta.
21: ¿Y si ponemos el ventilador?
22: Ya está puesto.
21: ¿Y si cambiamos el colchón?
22: Eso podría funcionar.
23: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifresh con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almatx 56, Ontinyent.
1: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
2: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
1: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
2: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
3: Et parle des de les properes festes de morts i cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero. A Petrer, al carrer Colòmbia 7. I al web larosacalzado.com.
5: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
16: Una y mitja. Continuem en directe a l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Del risc d'incendis, que estàvem parlant fa uns minuts, passem ara a una altra de les conseqüències directes d'estos dies de calor extrema. El consum elèctric, sí o no? Aire condicionat, ventiladors, frigorífics treballant més hores. Quan el termòmetre es dispara, també ho fa la factura de la llum, això és així. Però estem consumint més perquè és inevitable o perquè moltes vegades no utilitzem els aparells de la manera més eficient? Anem a comprovar-ho en els pròxims minuts. Anem a parlar amb el responsable de Tunergia, que avui ens ajudarà a resoldre alguns dubtes molt habituals. És el CEO de Tunergia, que és Pepe Córdoba. Pepe, què tal? Molt bon dia.
24: Molt bon dia, què tal?
16: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Clar, és que estos dies, Pepe, molta gent té la sensació que només encendre l'aire condicionat ja està disparant la factura. I jo no sé si és realment així o hi ha més mite que realitat.
24: Bueno, sí, realment és així, perquè bueno, quan nosaltres encenguem el que és l'aire condicionat, òbviament el consum es dispara. Per què? Perquè és un aparell que consumís prou, ¿vale? Entonces, n'hi ha que gastar-lo d'una manera eficient, però sí que és veritat que pot tindre una incidència molt alta dins de la nostra factura de la llum, la qual n'hi ha que intentar que quan l'encengam pues tindré una sèrie de paràmetres o de coses en compte per a que aquest consum o aquest preu que nosaltres paguem en la factura pues siga el menys possible.
16: Després anirem a per aquestes coses concretes, per exemple, però quan arriba una onada de calor com la d'estos dies passats, o avui, que arribarem a més de 40 graus en molts punts de la nostra província, quan pot arribar a augmentar el consum d'una vivenda respecte a una setmana normal? No sé si això ho teniu calculat, imagini que sí.
24: Bueno, si la ola de calor dura una setmana, per dir-lo d'alguna manera, i tirem prou de lo que és l'aire condicionat, pues perfectament la factura de la llum se pot, no sé, en quant a consum, ¿vale? Després parlem de preu i d'estratègia, no? Però en quant a consum, perfectament es pot triplicar.
16: Ostres! ¿Vale?
24: Val.
16: Hi ha una temperatura intel·ligent per a l'aire condicionat? No, és dir, és veritat, clar, és que dic intel·ligent entre cometes, saps? No sé si és veritat que baixar-lo de 26, per exemple, a 22 graus pot multiplicar també molt el consum.
24: Obvi que sí, cada grau que tu baixes multiplica el consum de l'aire condicionat i això és una obvietat, ¿vale? Jo sempre dic que la temperatura ideal és la temperatura de la butxaca, ¿vale? Entonces, i la que tu tingues la capacitat d'estar a gust, ¿no? Perquè n'hi ha gent que 21 graus és el confortable i jo, per exemple, en casa 21 graus tinc fred, no m'agrada, ¿vale? Clar. Entonces, cada un té que estar a gust en sa casa i saber també si pot o va tindre un problema per tindre l'aire condicionat a una temperatura baixa en quant a el que se dispara el consum, ¿vale? Entonces, però sí és veritat, a menys temperatura no és directament proporcional, sinó és un factor multiplicador en quant al consum, ¿vale? Perquè la temperatura exterior és molt alta, entonces tu per a mantindre una més baixeta tens que consumir més, prou més.
16: Clar, és que és l'efecte contrari, és no, la baixa no gastaré més, no, la baixa es gastaràs més, que sí, clar, això. I després hi ha altres coses, perquè així a la redacció han eixit preguntes. Mira, per exemple, molta gent, o tot el món, imagina, apaga completament l'aire quan ix de casa, i quan torna, el posa al màxim. es la mejor opción. ¿Veus? ¿Es la mejor opción o ya una manera más eficiente de gestionarlo?
24: Bueno, jo vaig a dir des de la meva primera mà de com jo funcione, perquè jo també he vist, perquè jo ho tinc tot monitoritzat en casa, no? Entonces jo veig els meus consums, veig els meus picos i veig l'energia que jo consumís en ma casa, no? Sí, entonces, sí. Bueno, a mi m'agrada fer això, m'agrada ser eficient i ja està, ¿vale? Entonces, negativo. Lo primer que hay que tindre és intentar, primer, revisar les finestres, que a mi no se m'escape aire per les finestres, no? Que estiga tot ben tancaet quan jo me'n vaig de casa. I quan la casa has començat a arribar a la temperatura que tu vols tindre a la casa, pues ja se manté ahí, i si tu te'n vas de casa no fa falta que estigues ni a 21, ni a 22, ni a 23. Uh-huh. Jo lo que faria és muntar-la, pues, a uns 26, 27 graus, ¿vale? Una temperatura superior que es mantinga, tot ben tancaet, que no t'has deixat res obert, i quan tornes a casa, pues tornaràs a una casa que està mantinguda i que si per la nit també va fer calor, pues ja està. ¿Vale? Entonces tú ya la baixes y te fiques la teva temperatura agradable, ¿no? 21, 22, 23. Pero no lo apagaría. Yo no lo apagaría. No.
16: Fixa't, m'agrada molt que digues això, perquè este era un dels dubtes, saps, que teníem a la redacció, posant el símil dels cotxes, no? Que si arranques, pares, arranques, pares, arranques, si el consum és major, si és menor, jo crec que ha quedat claríssim.
24: Pues podria ser paregut,
16: sí,
24: el
16: no?
24: símil.
16: Sí,
24: sí, sí. Sí,
16: sí. Sí. Anem a parlar un poc de vosaltres, de tu energia, perquè, clar... Y ahora hay gente que encara no vos conega, pero ¿qué es tu energía? ¿En qué ayudeu tanto a partículas como a empresas? Porque claro, este mal parlant tuyo del aire acondicionado y a vore, pero Pepe, ¿qué es? ¿Técnica de aire acondicionado? No, Pepe es molt més que tot això. ¿Qué es tu energía, Pepe?
24: Bueno, para que facis una idea, nosotros somos como una consultoría energética, ¿vale? Val. Y lo que fem es conèixer bé el funcionament del mercat en tots els seus àmbits, ¿vale? Estratègies de compra i venda d'energia, estratègies de tinc un preu un altre i sobretot ajudar a la gent a poder prendre bones decisions d'eficiència, fotovoltaica, bateries, acumulació, punts de recàrrega, etcètera, etcètera, ¿vale? Entonces, digam que nosaltres som com el teu consultor, assessor econòmic, financer o corredor de segurs o de lo que siga, però molt més ampli a tot el sector de l'energia, no? Entonces, nosaltres lo que fem és acompanyar al client en prendre seis decisions i, sobretot, en tindre un preu, una tarifa sempre adequada al seu consum, al seu perfil horari i a lo que ell necessite, perquè no totes les cases són iguals,
16: claro.
24: No totes les persones són iguals i menys els negocis, no és el mateix. Un hotel que una indústria, uno que treballa a migdia que treballa de nit, o que, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esa es la nostra finalitat, ajudar, i més encara ara en la transició energètica que estem sofrint, és a dir, la tecnologia, la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera, uh-huh. Pues acompanyar al client en aquesta transició i que pugui prendre bones decisions per al consum de la seva energia i el gas també.
16: Encara paguem massa? Vull dir, la gent encara... no entenem la factura, encara estem ahí o està canviant també?
24: Bueno, sí, estem ahí i està canviant també.
16: És dos coses, ¿vale? No?
24: Sí. Bueno, al final, la vida que tinguem a dia d'avui va molt ràpid, estem molt accelerats, tinguem moltes coses que fer, estem molt, molt ocupats. Uh-huh. Entonces, al final, la gent lo que vol és despreocupar-se de les coses que al final no entén, ¿no? Però si n'hi ha gent que vol saber més. Entonces, la informació està ahí per a tots, ¿vale? Yeah. Entonces, però tu també tens que tindre la seguretat de que les decisions que prens són correctes, ¿no? Uh-huh. Però... A nosaltres el que es passa és que la gent preferís confiar en una persona que estiga pendent d'ell, ¿vale? Que li puga dir tots els canvis normatius, tots els canvis de preus, l'estratègia que té que tindre, etc. Sí. I ell ocupar-se de les seves coses. Si no, al final ningú tindria faena, no? No?
16: Sí, no, totalment.
24: Això, no?
16: Però
24: la gent vol informació, vol saber coses.
16: Clar. ¿Vale? I vos, clar, és que vosaltres, però parleu de revisar factures, de potències, de tarifes, però moltes vegades, uh-huh. No sé si només revisant el contracte, que això ho sabeu fer vosaltres, evidentment, i això ho dediqueu, no sé si uh-huh. només revisant això, una família pot començar a estalviar sense canviar els seus hàbits, eh?
24: Hombre, correcte,
16: sí.
24: I tant. Lo primer és que això n'hi ha que revisar-lo tots els anys, sí.
16: Val.
24: O sí, ¿vale?
16: Tots els anys, eh?
24: Tots els anys mínim, ¿vale? Yeah. Perquè n'hi ha contractes inclús en l'àmbit residencial,
16: sí.
24: que te pots canviar abans de companyia inclús. Entonces, tu també canvies els teus hàbits, Imagina que canvies de treball o que tens un fill o que el teu fill se n'anà de casa i ve sol els cada setmana. N'hi ha coses que van canviant i n'hi ha perfils que n'hi ha que anar revisant de consum, etc. Però jo, per exemple, tu m'ensenyes la teva factura i jo en una ullada de 15 segons o de 10 segons te dic si estàs bé o estàs mal en base a mercat. ¿Vale? I després n'hi ha tres diferències a l'hora de que tu pots contratar en ta casa la factura de la llum, o sigui, el preu de la llum. En tres períodes, en un període de 24 hores, uh-huh. o al mercat variable o al mercat indexat que es diu a pool. ¿Vale? Tindràs que saber quin d'aixòs tres és el teu. ¿Vale? I com vas a saber-lo? Oye, pues tindràs que informar-te o preguntar-nos a nosaltres.
16: I vosaltres, que reviseu moltíssimes factures, així una ullada, quin és l'error que més repeteixen o repetim les famílies durant els mesos d'estiu, sobretot? Ja no en l'any, sinó durant els mesos d'estiu.
24: Bueno, durant els mesos d'estiu, l'error que nosaltres puguem arribar a tindre és: jo quin tipus de tarifa tinc?
16: Molt bé.
24: Això és la primera pregunta. La tinc trihorària, la tinc 24 hores... Perquè si jo pague 24 hores al mateix preu, oye, pues igual me donen cendre a les 12, que a les 4, que a les 10.
16: Clar,
24: ¿vale?
16: Clar.
24: Perquè a lo millor deuria de tindre, pues igual m'interessa agafar-la en ma casa a les 8 del matí, que jo pague molt menys la llum. I després, quan està més cara, jo simplement mantinc la temperatura, però jo ja la tinc a la meva temperatura, ¿no? Mm. Entonces, n'hi ha que saber quin perfil de consumidor soc, ¿vale? Perquè si no, te poden estar pegant un... Bueno...
16: Sí, sí.
24: Una esclava.
16: Una castanya bona. Sí,
24: totalment. Totalment. Entonces, bueno, sempre n'hi ha que revisar, ¿vale? Sí.
16: Doncs volíem parlar d'estos dies de calor, de com afecta a la nostra vida i a la nostra butxaca, com deia Pepe, que com has dit lo del tema de l'aire condicionat, la temperatura de la meua butxaca, no? Jo poso la temperatura de la meua butxaca.
24: Claro, ahí hay una cosa, sí que m'agradaria dir-lo, sí, que jo faig, ¿vale? Els ventiladors de techo són una meravella.
16: Sí, no?
24: Són super eficients, no gasten absolutament res, i tu a lo millor pots tindre l'aire condicionat de la teva casa a 26 o 27 graus, però com està el ventilador en marxa, tu estàs de categoria en ta casa. No fa falta que baixes a 21 o 22. ¿Vale? I molt important, si per la nit baixen les temperatures, obri finestres a tope pel matí i quan comença a fer calor, tanca-ho tot. I entonces encens l'aire. Això és clau.
16: Això és clau i això és tu energia. I això és Pepe Córdoba, que és el CEO. Esteu a Xàtiva, no?
24: Estem Pepe? A Xàtiva, a l'Alameda, enfront de l'Ajuntament.
16: Perfecte.
24: Ahí, per a tots.
16: Per a la gent que estigui escoltant i que vulga... Que està ara mateix, jo crec que hi ha gent en la factura en la mà dient: a veure què ha dit Pepe, això crec que vaig anar a preguntar. Crec que vaig anar a preguntar.
24: Bueno, en redes socials també estem,
16: sí,
24: puc preguntar-nos a través dels perfils.
16: Molt bé. Pepe Córdoba, moltíssimes gràcies, amic. Una abraçada molt forta.
24: A vosaltres. Gràcies. Adeu.
16: Adeu.

0: acabat de parlar, bueno, de la calor. No, no, no, també parlarem de la calor en els pocs minuts, però també d'una altra manera. Teniu vacances enguany?
1: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: No es solo una cama articulada. Es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
7: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: Setze minuts i arribem a les 2 del migdia. Acabarem el programa avui parlant d'una paraula que, a hores d'ara, ja ronda pel cap de moltíssima gent i no és perquè jo les agafe el divendres. Vacances. Però més enllà dels destins de moda, volem saber com estem viatjant aquest estiu. Gastem més o menys? Reservem amb temps o continuem deixant-ho per a última hora? Ens quedem a Espanya, a la Comunitat Valenciana, o torna a créixer l'interès per eixir fora? Qui pot contestar aquestes preguntes? Jo no, però sí algú que ho veu cada dia des de l'altra banda. Anem a parlar amb Rubén Ròdenas de Diaki Viatges. Rubén, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Clar, tu parles amb moltíssima gent, moltíssims clients, cada setmana, podríem dir. Si hagués de definir amb una frase com són les vacances de l'estiu de 2026, quina seria?
8: Imprevisibles.
0: Ha! Més que mai?
8: Més que mai, totalment.
0: Per què?
8: Total i absolutament. La gent aquest any sí que estava amb una sensació de voler-se'n anar de viatge sí o sí, i com sempre, pues, ha hagut gent que ha apurat un poquet més del compte, se li ha anat un poquet de mare el que volia fer, i dic imprevisible perquè pràcticament tot el món està viatjant, no? tota aquella persona que ha volgut viatjar ha viatjat, però sí que és veritat que pensava d'inici anar-se'n cap a Riviera Maya i ha acabat anant-se'n a Índia, per exemple. Bueno, Índia no és el cas, no? Però ja, recordo una parella que volia anar-se'n a Riviera Maya, sí, i ha acabat anant-se'n a la Xina, per exemple.
0: Collo. Perdona l'expressió, però clar, em sorprèn molt.
8: Sí, la veritat que sí.
0: Hi ha dades que diuen que prop del 90% dels espanyols tenim previst, o té previst viatjar aquest estiu, però també que els viatges són cada vegada més curts i més planificats. És això, així, no?
8: Sí que hem notat aquest any que, si bé és cert que a nivell de preus, pues, com vegem en qualsevol producte o servei, tot ha pujat,
0: sí,
8: veiem com que, pues, a l'haver pujat o a l'haver pujat els preus, estem veient com d'alguna manera sí que la gent ha compensat la durada, sí, en l'augment de preus, i sí que veiem com que s'ha reduït un poquet cas més típic, no? Pues te puc parlar, per exemple, d'un viatge a Nova York, perdó,
0: sí,
8: de 7 nits, pues hi ha molta gent que ara l'està fent en 5 nits o en 6 nits, vull dir, van, se va retallant un poquetet, uh-huh, o inclús aquestes escapades que se feien a Estambul, no? Que molta gent combinava amb una estància o amb un circuit complet per la zona de Capadocia, Esmirna, Pamukkale, etc. Doncs aquest any estem veient que molta gent amplia un poquet el que és l'estància en Estambul i no acaba rematant el viatge llarg, anem a dir-ho.
0: Quin és el pressupost mitjà, ara que estem parlant d'això, quin és el pressupost mitjà amb què arriba avui una, a veure, una família, per exemple, o una parella, quan entra per la porta de Tiaquí?
8: Nosaltres, aquest any, sí que és veritat que hi ha una diferència, no?, entre, diguem, entre el que és un viatge en família i un viatge en parella, no?,
0: sí,
8: o d'amics,
0: sí, sí.
8: I també afecta l'anticipació amb la qual s'ha contractat aquest viatge, perquè, per exemple, destí molt, molt típic per a viatjar en família, que pot ser el Carib, no?, és un, al final és un destí que solen haver promocions interessants en quant a quan van en nanos, etc. Entonces, ahí podríem estar ara mateixa viatges a un mes vista al voltant de 1.200, 1.500 euros per persona,
0: vale,
8: traguent de mitja, tant xiquets com majors. Els xiquets tenen una sèrie de descomptes, però bueno, més o menys, per a que la gent es faci un poquet a la idea, podrien estar al voltant d'uns 5.000 euros, eixes 9 dies de viatges, en nits, en avió, hotel, en tot inclòs, un hotel amb una categoria important, un 5 estrelles superior o 5 luxe, i això sol ser més o menys per on està menjant-se ara en aquest tipus de destí. Després, hi ha hotels, inclús així a Espanya, com no estan en una ocupació excessivament alta, el que han fet ha sigut apretar un poquet i estan baixant.
0: Ah, molt bé.
8: Combinacions que porten Canàries i Balears, hi ha ahí algunes cosetes. I també el d'imprevisible també anava en aquest sentit, perquè al final aquest any que està manejant-se de forma un poc diferent, per dir-ho d'aquesta forma, el que és el lo que és el viatge, no?
0: Sí,
8: sí que estem veient pues, molta possibilitat de canvi, la gent sí que està relativament oberta a canviar del lloc que tenia inicialment pensat viatjar, i estem veient, pues això, una adaptabilitat en el bon sentit. No de que no me dona per anar, però tinc aquesta proposta interessant, que igual és un poquet més flexible o té millor hoteleria, però sí que és veritat que queda poqueta cosa. Això sí que vull llançar als oients, que queda poca cosa
0: vendre. Ah, sí?
8: Queda poca cosa per vendre.
0: Tu eres de... Imagina que no, però jo te vaig a preguntar, això que estàs dient d'imprevisible i més enguany, clar, sempre s'ha dit, i tu recomanaràs, evidentment, que tens una agència de viatges, que

0: Enguany no van haver últimes ofertes. Ostres. Perquè pràcticament aquelles coses que diguem que són riscos que assumeixen les majoristes per a viatjar o per a generar aquest producte de viatges clients, pràcticament està venut. Entonces, va quedar molt poqueta cosa que fer d'última hora. Vull dir, i les ofertes d'últim minut són, per a simplificar-ho molt, ¿vale? Anem a parlar, pues jo què sé, anem a parlar de, mira, de peces de formatge. Anem a fer la comparativa amb les peces de formatge, ¿vale?
1: Vinga, va.
0: Tu imagina't que una empresa de la nostra zona, com és eixos que sempre guanyen premis, bueno, es pot dir que són d'ací de la zona, es pot dir que és Jamesa, ¿vale?
1: Val.
0: Jamesa es compromet a vendre o es compromet a fer 1.000 formatges,
1: val.
0: ¿Vale? I estos formatges tenen que estar venuts abans de l'1 de setembre.
1: Val.
0: Els formatges este fets, ¿vale? I abans de l'1 de setembre es té que vendre. I em porto venut 500, l'inquenten 500 per vendre. Això és el risc, no? Té 500 peces de producte que no ha venut encara. Doncs, eixes ofertes d'última hora en turisme són eixes peces a les quals t'has compromet a vendre. Pues, si no les vens, te les has que pagar de dues formes. Entonces, les majoristes posats a perdre prefereixen perdre un percentatge que no, evidentment, tot el preu sencer de lo que és el viatge. Entonces, per fer un poquet d'aquesta comparativa que els oients es quedarà clar, esta és l'explicació de que hi hagin o no hi hagin ofertes de last minute. I ja t'he dit que pràcticament la totalitat de les compromisos o els cupos que han hagut durant aquest estiu estan pràcticament liquidats. Hi ha molt poquetes places que puguen quedar per al Carib, queden molt poquetes places per a destinacions com Madeira, per a Açores, per a Cabo Verde, que són destinacions que estan funcionant aquests anys molt, molt bé a casa nostra, i tots aquests llocs, pues, la veritat és que estan prou trillats ja en quant a la venda. Per tant, contestant a la pregunta, és difícil viatjar última hora en guany, especialment.
1: Clar, és que era com deia aquell, era per a un amigo la pregunta, saps?
0: Claro.
1: I l'amigo soy jo.
0: Sí, sí, sí.
1: No, clar, perquè és que ho parlàvem abans a la redacció, no? Que hi ha anys que sí que tens temps de mirar, de pensar, de tal, no sé què, de planificar, però hi ha altres que la vida t'atropella, com diu aquell, i no et dona temps. I quan arriba el moment, dius, ostres, i ara què faig, clar? I és el meu cas en guany, per exemple. No? I és de, ostres, pues no puc esperar-me, no puc fer res, pues ja veurem què fem, no? Però imagina que, com jo, també hi ha molta gent que està escoltant ara la ràdio, que li ha passat, si no enguany, en algun moment. Però parlem del present, i el present és que queden poques coses i quedaran poques coses. Imagina't que arriba, arriba una dona, un home, amb un fill i una filla, només ells dos, i volen anar-se uns dies de vacances. Què li diries ara mateix, ara?
0: Ara mateix pot ser que la millor opció siga Gran Canària o Tenerife, perquè a més hi ha unes tarifes especials per a famílies monoparentals i pot ser que siga una molt bona opció per anar en una família monoparental cap a Tenerife o cap a Gran Canària.
1: Val.
0: A part d'això, n'hi ha bastant d'hoteleria de costa, tota la zona, sobretot d'Andalusia, vale? Igual no és la zona més apetible ara mateix per a res de l'incendi que ha hagut a Almeria, però Almeria sempre sol tindre unes molt bones ofertes en quant a hoteleria, tot inclòs, per a poder fer allà una estància en família, vale? Però el mateix a la zona de Màlaga, inclús a la zona de Huelva i Cádiz, hi ha molta oferta hotelera, hi ha molts hotels que tenen molt bones instal·lacions i que presten un molt bon servei.
1: I bons preus?
0: Relativament bons preus, sí.
1: Val.
0: Relativament dic, perquè evidentment estem vivint en una etapa inflacionària, no? I
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: els preus s'han vist augmentats. Comparativament a 3 anys, estan en la línia dels altres preus. Vull dir, si analitzem el que han pujat les tarifes, no han pujat un 30, ni un 40, ni un 50% com anys anteriors estaven pujant. Enguany, pues, el que ha pogut pujar ha sigut una coseta, pues, mitjanament raonable.
1: Clar, quan faig la pregunta de bon preu, imagine, i la gent imagina que és per algú que té que mirar molt el cèntim, perquè tampoc estem per a tirar. Però si jo et diguera ara que els diners no són cap problema, quin viatge reservaries per este mateix estiu per a mi?
0: Per a este mateix estiu, pues possiblement enfocaríem cap a una opció a la zona de la Riviera Maya, la zona nord, va, la zona de Costa Mujeres, perquè hi ha una potència hotelera molt, molt bona, no hi ha sargazo, no hi ha algues, i és una molt bona opció. I anant-nos en cap a l'altre costat, totalment, l'opció de Maldives, com alguna vegada he comentat amb els vostres companys d'iniciativa, és una opció que mai falla i que, bueno, que és un excitat. Qualsevol d'aixes dos, si tinguérem el condicionant de que els, que el din, que els diners no són problema, m'ha vingut al cap una famosa marquesa d'una sèrie de televisió que deia que el dinero no és un problema, pues si el dinero no és un problema, aquestes dues opcions poden ser molt, molt bones opcions i que

0: mos podem adaptar des d'hotels boutique hasta grans hotels o grans complexos hotelers amb moltes habitacions i amb molts serveis diferents.
1: Una persona que es dedica a això, des de quants anys estàs ahí, Rubén?
0: Pues en turisme portem des del 2018, finals del 2017, pues caminé de 9 anys porto rodant per diferents cosetes al turisme.
1: Has viatjat prou o encara queda per viatjar molt? És que sempre tinc el
0: mai
1: dubte...
0: Mai es viatja prou.
1: Ja, això ja ho sé. Però una persona que té una agència de viatges, Tiaki Viatges, en el teu cas, Rubén, has viatjat molt o encara queda molt per viatjar?
0: A mi em queda molt per viatjar, perquè al final també és de veres que es té la falsa creència que un agent de viatges que no es queda viatjant no és un bon agent de viatges i al final un agent de viatges, un bon agent de viatges, ha de ser una persona que siga resolutiva i que estiga focalitzada en solventar i ajudar els seus clients, solventar els problemes i intentar ajudar de la millor forma possible. Nosaltres al final en l'agència som 4 persones i aquestes 4 persones que estem en l'agència, cadascú porta un producte molt diferenciat que té molt estudiat i que té molt treballat. Entonces, el fet d'haver viscut el destí, el que te dona és la capacitat de tindre consells sobre el destí, experiències, però això no te garantitza un bon viatge. De fet, Gloria, la nostra companya de l'oficina de Xàtiva, un poc és com la meva mà dreta al tema de la venda, no? Ella, des de l'any 81-82... porta en el món dels viatges, i allà són uns quants. I ella me contava fa uns dies, precisament, li va vindre al cap, així un poc amb nostàlgia, no?, els catàlegs que hi havia antigament.
1: Ostres.
0: Que es venia tot per catàleg, perquè ara encara, te claves online, te veus l'hotelet, les fotos, el vídeo, el 360 tipus Google, no?, que és fantàstic. Abans, ningú anava pràcticament a ningú lloc, vull dir, una gent de viatges... En un cert empaque igual feia un viatge a l'any en el millor dels casos i no necessàriament eren viatges de llarga distància i grans viatges, vull dir, igual ixe viatge promocional que feia la gent igual era, no sé, a Londres o a Berlín. M'entens? I en base a això i en base a les experiències i al que tu podies establir de contacte en altres agències en destí, el que són els anomenats receptius, és el que tu feies establir o creaves aquesta relació per poder recomanar molt bé els clients. I per això nosaltres sempre intentem, en la mesura del possible, treballar en receptius, perquè aquells destins que no hem treballat tant, que no podem donar consells de forma tan conscient, per dir-ho d'alguna forma, el que aconseguim treballant en receptius, treballant amb empreses menudes com la nostra, en els diferents destins en els que es treballa, és... pues lo mateix que si tu te ve una persona, escolta Miguel, que jo vull anar a veure la zona de les comarques centrals, on tinc que anar? O per què tinc que anar allí? O on me recomanes anar a dinar? O on me recomanes dormir? Pues de la mateixa forma que qualsevol persona que tinga estima per la seva terra poguera recomanar a un turista que ve cap ací, nosaltres al final que busquem és empreses locals en destí que ens ajuden en el nostre dia a dia i sobretot els clients, evidentment, que els diferenci molt el viatge a que s'agafen ells o contraten aixina ràpidament online i fan ahí un paquetet apanyat, vaja.
1: Queda claríssim. Doncs volíem tractar el tema de les vacances. Avui, que és 15 de juliol, que comença la segona quincena, que estem en ple estiu, que hi ha molta gent que encara no ha arribat i no sap si anirà o no, o viatjarà o no viatjarà. I ahí està, Rubén Rodenas de Tiaki Viatges, a Xàtiva, per a donar-les solucions o per a donar-les respostes. Rubén, moltíssimes gràcies, amic. Una abraçada molt forta.
0: A vosaltres sempre, una abraçada molt forta.
1: Adéu, bon dia.

Nosaltres en anem, arribem a les 2 del migdia, això ara arriba hora 14, amb tota la informació, i després la de proximitat, hora 14, en Tinyen Vall del Vall, en Carmen Úbeda.